0: en el 107.3 de la FM. Ya es de noche, en Onda Polígono.
1: Torna la Núria Rial per interpretar juntament amb Antoni Gili, el saxo tenor, el tema Heaven.